0: nina bantu nina basakan pileko nina makosa.
1: Hem en Ràdio Santa Àfrica 96.7. Mos podets trobar també en www.radiosantafrica.com. Gràcies.